Y es calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre, sin calibre

Pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, pobre, p